4 cats, miques i mofatio. I vegem o porro, se mal, plato, bé, sortirà i el mec, se pal, i el naf, criminals, llac, i el metan, ho sac. Mis 4 cats, miques i mofatio. I vegem